0: Escutats l'emissiu d'Aïssi d'Enda com mai, per parlar avui de la cançó històrica dels Tres Fraires amb Christian Peyre Bedel.
1: Aquells cants eren interpretats en polifonia un poc del biaix de cants bulgars dins una tradició que se troba pas de perabons del costat de Marcellos e que era donc completament inventado. I podem trobar també un ritme puleu italià, un crescendo, e d'accents del cant gitan. De què ne pensàs, Christian Peyre?
2: Bé, és veritat que la tradició, l'interpretació, hi ha de variants. Coneixem mai la nostra del costat de l'Engroc. En Noruega hi ha pas cap de tradició de polifonia, per exemple. Per contra, en Biar o en Bigorro, a cos que... Jo, a mi pla, que se mesclarís un poc d'influència, és un bon viatge de mettre en valor també la llengua nostra.
0: Alors, la cançó dels Tres Fraires foguet represa puei per d'autres grups, de mes local e causit lo grup Bricadrac, que reprenio la mateixa cançó, tot son en polifonio, mas dins un altre registre encara. L'urbersiu data de 2017.